Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 87%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 83%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 77%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 85%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 75%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 81%.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Tallada a la carretera de les Costes del Garraf, la C31 a Sitges, en tots dos sentits, a causa d'un accident a l'àrea de Barcelona, petites cues de la C58 de Montcada, a l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la C33 a Montcada, direcció Mollet, per un vehicle avariat, i la Ronda a Dalt, amb cua de Roquetes a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i entre Sant Gervàs i Vallcarca, sentit Besòs, per obres.
0: Cimera d'urgència avui dels ministres de l'Interior europeus per tancar la situació a Ceuta. Fernando Grande Marlaska traslladarà als seus homòlegs el compromís en el control de les fronteres europees i defensarà la gestió de la crisi. Mentrestant, el govern espanyol nega que el CNI els avisés d'un moviment massiu de marroquins cap a la frontera amb Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, tanca files amb els serveis d'intel·ligència espanyols i exigeix al Marroc que investigui els fets. L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu, tot i que les tempestes que han caigut a la zona han ajudat a les tasques d'extinció. Protecció Civil torna a activar les restriccions d'accés a la zona després de comprovar que la situació continua inestable. Comença la vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat. L'empresa assisteix nombroses companyies, les terminals T1 i T2, com Air Europa o Qatar Airways. El sindicat denuncia falta de personal i càrregues de treball insostenibles. Tornen les amenaces de tot un altre mal Iran. El president nord-americà parla d'última oportunitat i assegura que les converses per arribar a un acord ja han començat. L'Iran, però, ho nega categòricament. Investiguen una agència de viatges de l'Escala per estafar unes 200 famílies i deixar-les sense viatges ni diners. Els Mossos ja han rebut fins ara, de moment, una vintena de denúncies. El titular de l'agència assegura que no pot operar a causa d'un impagament que l'ha deixat sense accés als turoperadors. Els accessos al Parc Natural de la Serra de Montsant quedaran tancats per l'eclipsi del 12 d'agost. Així ho han decidit els municipis de Cornudella i la Morera de Montsant davant la previsió d'un gran volum de gent que voldrà veure el fenomen i l'alt risc d'incendi a la zona. I Jordi Savall actua avui al Festival Pau Casals de l'Abadia Nord-Catalana de Sant Miquel de Cuixà. El festival el va crear el mateix violoncel·lista vendrellenc l'any 1950, mentre estava exiliat a Prata de Conflent. Amb les entrades exaurites, Savall tocarà aquest vespre acompanyat de l'orquestra Le Concert de Nacions.
2: Esports.
0: Pau Tax, bon dia.
3: Bon dia. Ferran Torres no descarta deixar el Barça i Flick confia que Deco fitxi un davanter centre. El club blaugrana presenta avui l'extrem belga Jesse Bissibu. Al Madrid, Gonzalo García i César Palacios marxen al Fulham d'Arbeloa. Iris Tió pot guanyar aquest matí la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística en la final de solo tècnic.
0: Ens espera un matí de temps tranquil i xafecós a la façana costanera, a l'espera de més xàfecs i tempestes, que aquesta tarda descarregaran el Pirineu, el Prepirineu, el Prelitoral i a la Catalunya Central. Poden ser intensos i anar acompanyats de pedra i ventades, tot plegat amb calor de ple estiu.
2: Trescat Info.
0: 8:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts.

FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 84%.

0: Bon dia, són les 9 del matí. Us informa Òscar Callau. Comencem aquest espai informatiu amb una connexió amb l'equip viari.
1: Hi ha poques complicacions ja a aquesta hora, però queden encara retencions a la Ronda de la Barcelona entre Roquetes i la Vall d'Hebron en sentit Llobregat, també a Vallcarca en sentit Besòs per les obres de cobriment de la Ronda que tallen un carril a banda i banda. També algunes aturades a l'autovia 2 a Cornellà, direcció Barcelona, i la Ronda Litoral entre Fòrum i la Barceloneta, sentit Llobregat.
0: Reunió d'urgència avui dels ministres de l'Interior europeus per tractar la situació a Ceuta. Fernando Grande-Marlaska traslladarà als seus homòlegs el compromís en el control de les fronteres europees i defensarà la gestió de la crisi. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va fixar posicions ahir elogiant la gestió de les autoritats espanyoles i marroquines i remarcant que cal fer més per protegir les fronteres externes. El govern espanyol nega que el CNI els avisés d'un moviment massiu de marroquins cap a la frontera amb Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, tanca files amb els serveis d'intel·ligència espanyols i exigeix al Marroc que investigui els fets. L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu, tot i que les tempestes que han caigut a la zona han ajudat en les tasques d'extinció. Protecció Civil torna a activar les restriccions d'accés a la zona després de comprovar que la situació continua inestable. Protecció Civil activa el pla Inuncat en fase d'alerta per la previsió de tempestes intenses a partir d'aquesta tarda al nord-est, al prelitoral i al sud de Catalunya. Es demana que s'extremi la prudència davant el risc de crescudes sobtades de rius i rieres. La pluja, però, també fa disminuir el perill d'incendi. Per segon dia consecutiu, no hi ha cap municipi a nivell màxim del Pla Alfa. Tornen les amenaces de Donald Trump a l'Iran. El president dels Estats Units parla d'última oportunitat i assegura que les converses per arribar a un acord ja han començat. L'Iran, però, ho nega categòricament. Comença la vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat. L'empresa assisteix nombroses companyies a les terminals T1 i T2, com Air Europa o Qatar Airways. El sindicat denuncia falta de personal i càrregues de treball insostenibles. Tornen a posar les cales de Palamós a la Costa Brava les boies que uns desconeguts van sabotejar la setmana passada i que fixen els límits d'accés als vaixells recreatius. Des de l'Ajuntament demana més respecte als usuaris de les embarcacions, més controls als Mossos i agents rurals i avui presentaran una denúncia pels danys. I avui arrenca Palamós el So de Cobla. El festival arriba a la desena edició amb una programació que reivindica les noves sonoritats. Entre la programació destaca la cobla amb so de dona o obeses amb la cobla Berga Jove. La inauguració anirà avui a càrrec de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya.
2: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
3: Bon dia. Ferran Torres no descarta deixar el Barça i Flick confia que Deco fitxi un davanter centre. El club blaugrana presenta avui l'extrem belga Jesse Bisibu. Al Madrid, Gonzalo García i César Palacios marxen al Fulham d'Arbeloa. I Iris Tió pot guanyar la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística en la final de solo tècnic que ha començat fa uns minuts.
0: Meteorològicament es preveu un matí de temps.
4: Informació, proximitat, música...
5: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 72%.

0: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Tant de bo que m'esperis a Escorial.

foc a tantes coses. En tindria prou amb un llumí. Un dia de sort com un idiota que no veu més enllà

fantasma que no veu més enllà del seu oblit.

0: En punt les 10 del matí. L'ocupació continua en rècords a Catalunya al juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. L'atur, en canvi, trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i anota un creixement del 2,5% de juny a juliol a Catalunya. Reunió aquest matí dels ministres de l'Interior europeus per abordar la crisi de Ceuta. El ministre de l'Interior espanyol, Fernando Grande Marlaska, defensarà la gestió que ha fet el govern de Pedro Sánchez i intentarà desactivar les crítiques de la majoria d'estats. 17 migrants han mort mentre intentaven arribar a empastera les costes de les Illes Balears després de 15 dies a la deriva. Només dos ocupants de l'embarcació han sobreviscut i han pogut ser rescatats al sud de Mallorca. L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu, tot i que les tempestes que han caigut a la zona han ajudat en les tasques d'extinció. Protecció Civil ha tornat a activar les restriccions d'accés a la zona després de comprovar que la situació continua sent inestable. Comença la vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat. L'empresa assisteix nombroses companyies a les terminals T1 i T2, com Air Europa o Qatar Airways. El sindicat denuncia falta de personal i càrregues de treball insostenibles. Tornen les amenaces de Donald Trump a l'Iran. El president nord-americà parla d'última oportunitat i assegura que les converses per arribar a un acord ja han començat a l'Iran, però ho nega categòricament. Tornen a posar les cales de Palamós a la Costa Brava les boies que uns desconeguts van sabotejar la setmana passada i que fixen els límits d'accés als vaixells recreatius. Des de l'Ajuntament demanen més respecte als usuaris de les embarcacions, més controls als Mossos i agents rurals i avui presentaran una denúncia pels danys. I avui arrenca a Palamós el So de Cobla. El festival arriba a la desena edició amb una programació que reivindica les noves sonoritats. Entre la programació destaca la cobla amb so de dona o obeses amb la cobla Berga Jove. La inauguració anirà avui a càrrec de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya.
1: Esports.
0: Caudax, bon dia.
2: Bon dia. En marxa la final de solo tècnic femení a l'Europeu de Natació Artística a París, on Iris Thió ja ha nedat i té ara el millor temps. Ja han nedat les altres favorites, l'alemanya Clara Bleyer i la bielorussa Kandoshka, que, per tant, Iris Thió es podria endur l'or. Ferran Torres no descarta deixar el Barça i Flick confia que Deco fitxi un davanter centre. El club blaugrana presenta avui l'extrem belga Jesse Bisibu. I al Madrid, Gonzalo García i César Palacios marxen al Fulham d'Arbeloa.
0: I el temps a partir del migdia, les nuvolades guanyaran protagonisme i durant la tarda els ruixats i les tronades podran ser intenses al Pirineu, Prepirineu, al prelitoral i a les comarques de Catalunya Central. Es pot repetir alguna calamarsada o pedregada. La xafegor es mantindrà un dia més, sobretot a prop del mar.
1: Trescat Info.
0: 10 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. L'ocupació...
3: FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 26 graus i una humitat del 65%.

0: Bon dia, són les 11. Reunió aquest matí dels ministres de l'Interior europeus per abordar la crisi de Ceuta. El ministre de l'Interior espanyol, Fernando Grande Marlaska, defensarà la gestió que ha fet el govern de Pedro Sánchez i intentarà desactivar les crítiques de la majoria d'estats. 17 persones han mort mentre intentaven arribar en pastera a les costes de les Illes Balears després de 15 dies a la deriva. Només dos ocupants de l'embarcació han sobreviscut i han pogut ser rescatats al sud de Mallorca. L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu, tot i que les tempestes que han caigut a la zona han ajudat en les tasques d'extinció. Protecció Civil torna a activar les restriccions d'accés a la zona després de comprovar que la situació continua inestable. Tornen les amenaces de Donald Trump a l'Iran. El president dels Estats Units parla d'última oportunitat i assegura que les converses per arribar a un acord ja han començat. L'Iran, però, ho nega categòricament. Almenys una vintena de vols afectats per la vaga indefinida dels treballadors dels serveis de terra a l'aeroport del Prat. Diverses operacions s'han hagut de suspendre i algunes més han marxat sense les maletes. El personal de l'empresa Ground Force es queixa de falta de personal. L'ocupació continua en rècords. A Catalunya, el juliol, i consolida els 4 milions d'afiliats. L'atur, en canvi, trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i anota un creixement del 2,5% de juny a juliol a Catalunya. Els accessos al Parc Natural de la Serra de Montsant quedaran tancats per l'eclipsi del 12 d'agost. Així ho han decidit els municipis de Cornudella i la Morera de Montsant davant la previsió d'un gran volum de gent que voldrà veure el fenomen i l'alt risc d'incendi a la zona. La seqüela de Barbie en perill per culpa d'una disputa salarial. Warner no està disposada a pagar el sou que reclamen els seus dos protagonistes, Margot Robbie i Ryan Gosling, segons publica The New York Times. Ara fa 3 anys, Barbie es va convertir en un èxit de taquilla amb una recaptació de prop de 1.500 milions de dòlars.
1: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
2: Medalla d'or per Iris Thion al solo tècnic femení de natació artística als campionats aquàtics europeus que es disputen a París. És la quarta medalla de la nedadora barcelonina després d'aconseguir ahir el bronze en solo lliure i dues plates dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Ferran Torres no descarta deixar el Barça i Flick confia que Deco fitxi un davanter centre. El club blaugrana fa oficial la cessió de Ter Stegen a l'Ajax i presenta avui l'extrem belga Jesse Bisibu. Al Madrid, Gonzalo García i César Palacios marxen al Fulham de l'extècnic blanc Álvaro Arbeloa.
0: I pel que fa al temps, a partir del migdia, les nuvolades guanyaran protagonisme i durant la tarda els ruixats i les tronades podran ser intenses al Pirineu, Prepirineu, Prelitoral i comarques de la Catalunya central. Es pot repetir alguna calamarsada o pedregada. L'aixafogor es mantindrà un dia més, sobretot prop del mar.
1: 3CAT Info.
0: Hola, salutacions, molt bon dia. Passen 3 minuts i mig de les 11. Benvinguts a la sintonia de 3CAT Info. Us informa Òscar Callau. Aquest matí es reuneixen els ministres de l'Interior europeus per analitzar la crisi de Ceuta. El ministre espanyol de l'Interior defensarà la gestió del govern de Pedro Sánchez i intentarà...
3: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
4: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 56%.

el sol seguia encès, però ja no era de dia. Buscava algun petó que fes que no marxessis, que egoista sóc, només volia que et quedessis. Tu a Menorca i jo a l'escala, però ens banyem al mateix mar. Deixo que l'aigua salada m'acaroni si no estàs, quan t'esperi a l'atur.

0: En punt les 12 del migdia. Els ministres de l'Interior europeus estan reunits per abordar la crisi migratòria a Ceuta. El ministre Fernando Grande Marlaska defensa la gestió que ha fet el govern espanyol i reclama una resposta coordinada i solidària d'Europa davant les crítiques de la majoria d'estats. 17 persones han mort mentre intentaven arribar en pastera a les costes de les Illes Balears després de 15 dies a la deriva. Només dos ocupants de l'embarcació han sobreviscut i han pogut ser rescatats al sud de Mallorca. L'ocupació continua en rècords a Catalunya. El juliol hi consolida els 4 milions d'afiliats. L'atur, en canvi, trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i anota un creixement del 2,5% de juny a juliol a Catalunya. Almenys una vintena de vols afectats per la vaga indefinida dels treballadors dels serveis de terra a l'aeroport del Prat. Diverses operacions s'han hagut de suspendre i algunes més han marxat sense les maletes. El personal de l'empresa Crown Force es queixa de falta de personal. El Consell de Garanties Estatutàries qüestiona la llei per prohibir la compra especulativa d'habitatge que s'està tramitant a la Cambra Catalana. Segons aquest òrgan consultiu, la proposició de llei impulsada pels comuns vulnera el dret a la propietat privada, la llibertat d'empresa i altres preceptes legals. Des d'avui ja es poden demanar les ajudes del Pla Auto Plus per comprar vehicles elèctrics o híbrids. Les subvencions, que poden arribar als 4.500 euros, es poden demanar directament a la web habilitada pel govern espanyol. Tornen les amenaces de Trump a l'Iran. El president nord-americà parla d'una última oportunitat i assegura que les converses per arribar a un acord ja han començat. L'Iran, però, ho ha negat categòricament. La Guàrdia Urbana de Barcelona impulsa un pla contra el consum de droga a la via pública i els punts de venda. Preveu una inspecció estricta dels 200 clubs canàbics de la ciutat i més controls de trànsit amb test de drogues en zones d'oci. I Jordi Savall actua avui al Festival Pau Casals a l'Abadia Nord-Catalana de Sant Miquel de Cuixà. El festival el va crear el mateix violoncel·lista vendrellenc l'any 1950 mentre estava exiliat a Parada de Conflent. Amb les entrades exaurides, Savall tocarà aquest vespre acompanyat de l'orquestra Le Concert de Nations.
1: Esports.
0: Pau Dax, bon dia.
2: Bon dia. Medalla d'or per Iris Thió en el solo tècnic femení de natació artística als campionats aquàtics europeus que es disputen a París. És la quarta medalla de la nedadora barcelonina després d'aconseguir ahir el bronze en solo lliure i dues plates dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Ferran Torres no descarta deixar el Barça i Flick confia que Deco fitxi un davanter centre. El club blaugrana fa oficial la cessió de Ter Stegen a l'Ajax i presenta avui l'extrem belga Jesse Bissibu. Al Barça femení ha aterrat a Barcelona l'últim fitxatge de l'equip, la davantera brasilera Caroline Nicoli. Arriba del Manchester City i és l'incorporació més cara de l'equip culer amb un preu de traspàs d'1,5 milions d'euros.
0: Tarda de ruixats i tronades al Pirineu, Prepirineu, al Prelitoral i a les comarques de la Catalunya central, que poden ser en aquests punts fortes. Es pot repetir alguna calamarsada o pedregada. La xafegó es mantindrà un dia més, sobretot a prop del mar.
1: Trescat Info. 12

Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus i una humitat del 48%.

0: La una en punt. Protecció Civil manté en alerta el Pla Especial d'Emergències per inundacions a Catalunya després de les revisions de les previsions meteorològiques. Les afectacions principals apunten al centre i al nord del país, on les tempestes poden anar acompanyades de pedra. El govern espanyol anuncia una inversió extraordinària de 25 milions d'euros per gestionar l'atenció dels menors que van entrar a Ceuta en l'última crisi migratòria. La ministra Elma Saiz demana responsabilitat als governs autonòmics presidits pel Partit Popular. Els ministres de l'Interior europeus continuen reunits per abordar la crisi migratòria de Ceuta. El ministre Fernando Grande Marlaska defensa la gestió que ha fet el govern espanyol i reclama una resposta coordinada i solidària d'Europa davant les crítiques de la majoria d'estats. I 17 persones han mort mentre intentaven arribar en pastera a les costes de les Illes Balears després de 15 dies a la deriva. Només dos ocupants de l'embarcació han sobreviscut i han pogut ser rescatats al sud de Mallorca. L'ocupació continua en rècords a Catalunya. El juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. L'atur, en canvi, trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i anota un creixement del 2,5% de juny a juliol a Catalunya. Almenys una vintena de vols afectats per la vaga indefinida dels treballadors dels serveis de terra a l'aeroport del Prat. Diverses operacions s'han hagut de suspendre i algunes més han marxat sense les maletes. El personal de l'empresa Ground Force es queixa de falta de personal. La Guàrdia Urbana de Barcelona impulsa un pla contra el consum de droga a la via pública i als punts de venda. Preveu una inspecció estricta dels 200 clubs canàbics de la ciutat i més controls de trànsit amb test de drogues en zones d'oci. El Consell de Garanties Estatutàries qüestiona la llei per prohibir la compra especulativa d'habitatge que s'està tramitant al Parlament. Segons aquest òrgan consultiu, la proposició de llei impulsada pels comuns vulnera el dret a la propietat privada, la llibertat d'empresa i altres preceptes legals. Des d'avui ja es poden demanar les ajudes del Pla AutoPlus per comprar vehicles elèctrics o híbrids. Les subvencions, que poden arribar als 4.500 euros, es poden demanar directament al web habilitat pel govern espanyol. Multa de 320.000 euros del Ministeri de Consum a la promotora del Reggaeton Beach Festival per aplicar clàusules abusives als assistents. La sanció arran d'una denúncia de Facua castiga pràctiques com no deixar entrar menjar o beguda de fora i cobrar per poder sortir i tornar a entrar al recinte.
1: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
2: Medalla d'or per Iris Tió en el solo tècnic femení de natació artística als campionats aquàtics europeus que es disputen a París. És la quarta medalla de la nedadora barcelonina després d'aconseguir ahir el bronze en solo lliure i dues plates dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. El Barça presenta l'extrem belga Bissibo i fa oficial la cessió de Ter Stegen a l'Ajax. Ferran Torres no descarta deixar el club blaugrana i Flick confia que Deco fitxi un davanter centre. El Barça femení ha aterrat a Barcelona l'últim fitxatge de l'equip. La davantera brasilera Kerolyn Nicoli arriba del Manchester City i és la incorporació més cara de l'equip culer amb un preu de traspàs d'1,5 milió d'euros.
3: Ràdio Arbúcies.
4: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 44%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: L'ocupació a Catalunya torna a batre rècords al juliol amb 4.025.000 afiliats a la Seguretat Social, una quantitat que es consolida per segon mes consecutiu per sobre del llindar dels 4 milions. Tot i això, l'atur creix un 2,5% i trenca una ratxa de 4 mesos de reduccions. En relació amb ara fa un any, però, hi ha un 1,4% menys de persones sense feina, la xifra més baixa dels últims 19 anys. Paco Ramos és el secretari de Treball.
2: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat.
0: És dimarts 4 d'agost de 2026, tenim més titulars, una vintena de vols afectats per una vaga al Prat, Marc Pijuan.
3: Segons el sindicat CGT, la protesta dels treballadors de terra ha provocat la cancel·lació d'operacions amb origen o destí a Alemanya, Itàlia o Àustria.
0: Activats diversos avisos per fortes tempestes avui a Catalunya.
3: El Servei Meteorològic alerta de precipitació que podran ser molt intenses, com ja va passar ahir, sobretot a Osona, la Garrotxa, el Lluçanès i el Ripollès.
0: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Matí tranquil, matí molt assolellat, sobretot a l'interior de Catalunya. Han quedat restes de molts núvols a tota la costa catalana. Pendents aquestes hores del migdia, de les temperatures, que ja a les 12 del migdia teníem 35 graus a punts de la Vall de l'Ebre, i de fet a les immediates hores encara els termòmetres pujaran una miqueta més amb aquesta xafogó que continua sent molt marcada a tota la costa catalana. Pendents també dels ruixats, que ja tenim les primeres nuvolades que es deixen entreveure sobre tot el Pirineu. Uns ruixats que a primeres hores de la tarda començaran a aparèixer per l'interior de les comarques de Tarragona, i a mesura vagin passant les hores també tindran afectacions a la Catalunya central, massís als ports i també a punts del Pirineu. Compte perquè n'hi ha acompanyats de tempesta i podran descarregar amb intensitat. En canvi, al Pirineu més occidental la tarda es presenta molt més tranquil·la. Ho anirem seguint amb molta atenció aquí a la xarxa. Que vagi molt bé.
0: Estarem pendents, estigueu pendents. Més coses, el Consell de Garanties Estatutàries avisa que la limitació de la compra especulativa vulnera el dret a la propietat.
3: L'òrgan, que és consultiu, també apunta a una vulneració de la llibertat d'empresa i tomba que es tramités per lectura única.
0: 25 milions d'euros per fer front a l'acollida de migrants a Ceuta.
3: El govern espanyol ha anunciat aquesta transferència per garantir l'atenció als més de 700 menors no acompanyats arribats els darrers dies. Mentrestant, els ministres d'Interior de la Unió han celebrat una reunió per abordar la crisi.
0: Prova ràpida per determinar si cal prescriure antibiòtics.
3: Consisteix en una lleu punxada al dit que dona informació objectiva sobre la possible gravetat d'una infecció respiratòria, fet que redueix les prescripcions. Pel pediatre Asier Apodaca, aquesta prova suposa molts avantatges.
5: És una prova ràpida, normalment la tenim en 3 minuts. La segona, que és una prova que la podem fer en el mateix lloc on estem fent la visita. I la tercera és que tenim el resultat en el mateix moment, no? El que dèiem, no? No hem d'esperar per enviar a un laboratori.
0: Barcelona posa en marxa el pla Druïda per lluitar contra la droga.
3: Una estratègia de la Guàrdia Urbana per reforçar l'actuació davant el consum i la venda al detall, amb més presència policial i més intel·ligència operativa.
0: Cultura arrenca una nova edició del So de Cobla.
3: El festival dedicat a aquest gènere musical i que se celebra a Palamós des de fa 10 anys. El certamen li inaugurarà un concert de la Simfònica de Cobla i Corda.
0: Esports, Joel Gomis, bones notícies. Iris Tió s'ha proclamat campiona d'Europa en solo tècnic en l'Europeu de París.
6: La nedadora s'ha penjat l'or després d'una rutina que ha destacat en impressió artística. És la quarta medalla de la catalana en aquest europeu, després de penjar-se dues plates i un bronze. A partir de les 4 de la tarda, Tió competirà en la final d'equip tècnic.
0: El control de Sotoni Sánchez, a la coordinació Artau Bellavista i Regina González, passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dimarts. L'ocupació a Catalunya, que torna a batre rècords durant el mes de juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. Per contra, l'atur torna a pujar i trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i anota un creixement del 2,5%. Una xifra, però, que suposa prop d'un 1,5% menys d'aturats que ara fa un any, i és la xifra més baixa per un mes de juliol des del 2007.
3: El mercat laboral, per tant, continua creant ocupació, i això es nota amb les afiliacions a la Seguretat Social, que marquen, com dèiem, un nou rècord amb 4 milions 2.025.000 afiliats, prop d'un 3% més que ara fa un any i 16.000 persones més que el juny passat.
0: L'atur, per contra, ha pujat, com dèiem, aquest mes de juliol.
3: Sobretot per la finalització de molts contractes a l'inici de l'estiu. L'augment és de prop de 8.000 persones. Ara bé, els gairebé 315.000 aturats d'aquest mes suposen un 1,4% menys que ara fa un any i és la xifra més baixa, com dèiem, des d'un mes de juliol des de l'any 2007. Des de l'executiu català fan una valoració positiva d'unes dades que, a més, coincideixen amb la fi del procés de regularització. Paco Ramos és el secretari de Treball.
2: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció, amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat. No hi ha una altra realitat possible i és que això tingui un impacte en seu d'afiliació perquè hem regularitzat persones perquè després es regularitzin les feines que estaven fent.
0: Tot i aquestes dades positives, els sindicats exigeixen més al govern.
3: D'una banda, demanen continuar treballant en el procés de regularització i de l'altra, impulsar mesures per l'entrada en el sector laboral de les persones més joves. Escoltem Albert Ferrer i Yolanda Funes, portaveus de Comissions Obreres i UGT.
7: Calen més recursos per encarar l'atenció sociolaboral d'aquest procés de regularització estrangera. També reclamem que és necessari impulsar mesures efectives per abordar la situació discriminatòria en la que es veuen aquestes persones més joves que veuen patir en major mesura que aquelles persones més grans el nivell d'atur.
8: Tornen a ser els mateixos col·lectius els que sempre estan més afectats, els joves, les persones majors de 45 anys i les persones migrades. Des de la UGT no ens cansarem de reivindicar un treball digne, estable i de qualitat.
0: A tot l'estat, Marc, la tendència és similar.
3: De fet, el número d'afiliats a la Seguretat Social també augmenta en dues dècimes respecte al juny, mentre que l'atur també creix en més de 18.000 persones respecte al mes passat.
0: I les dades de l'atur d'aquest juliol han coincidit amb l'inici d'una vaga indefinida entre el personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force a l'aeroport del Prat. Treballa per companyies com Air Europa.
3: Una protesta per reclamar millores laborals que ha arrencat aquest dimarts amb afectacions en una vintena de vols a la infraestructura barcelonina.
0: Algunes de les operacions suspeses fins ara, en aquesta primera jornada, eren amb origen o destí a Alemanya, Itàlia o Àustria. ETB, Elena Duran.
9: La protesta afecta fins a una vintena de companyies aèries, entre les quals hi ha Air Europa, Air France, Qatar Airways o Etihad Airways. L'aturada pot provocar incidències en serveis com la facturació, l'embarcament o la càrrega i descàrrega d'equipatges, i ja s'han cancel·lat fins a una vintena de vols de manera preventiva. La CGT denuncia un greu deteriorament de les condicions laborals i reclamen que han perdut condicions dignes. Així ho ha explicat Esther García, portaveu del sindicat.
10: El trist és que no demanem diners, no demanem dies festius addicionals, no demanem més vacances, demanem unes condicions dignes, o sigui, que podem conciliar en la vida familiar, no? O sigui, o turns lineals, avui treballo de matí, demà treballo de tarda, avui treballo 8 hores, demà treballo 5, doncs això, una mica unes condicions dignes que teníem i les hem perdut.
9: El conflicte coincideix amb una de les quinzenes de més activitat de l'any als aeroports i, segons el Ministeri de Transports, si la vaga s'allarga fins a finals de setembre, podria afectar fins a 2 milions de passatgers.
0: I parlant encara de turisme, la comarca de les Garrigues ha reeditat un mapa en què, en un sol full, recull tots els serveis que ofereix per aquest estiu. Es repartiran en els diferents establiments de la comarca. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
11: L'últim mapa turístic que s'havia editat va ser abans de la pandèmia i ara s'ha actualitzat. La comarca de les Garrigues ja compta amb un full que serveix com a carta de presentació per donar a conèixer les activitats que es poden fer. En parla la tècnica de turisme del Consell Comarcal de les Garrigues, Esther Rué.
12: Recull, a part del mapa, que hi ha diverses informacions, hi ha les oficines de turisme, hi ha el tema de patrimoni, els Cogul, Vilars, museus a la comarca, el Centre de la Cultura de l'Oli de la Granadella, l'Espai Macià, tots tres que es poden visitar. Hi ha tema allotjament, hi ha restaurants, àrees d'autocaravana, hi ha una mica d'informació de tot. El que és les experiències oleoturístiques, hi ha l'enllaç per poder mirar-ho a la web. També hi ha els cellers.
11: Se n'han imprès 5.000 que s'aniran repartint a poc, es trobaran a les oficines de turisme, Consell Comarcal, allotjaments, i la idea és que en 2-3 anys es pugui anar actualitzant, ja que es tracta d'un suport que té molta demanda. Una iniciativa per donar a conèixer el patrimoni cultural, natural i turístic i atraure així un turisme de qualitat.
1: Notícies en xarxa.
0: 6 minuts i en punt, un quart de 3 de la tarda. Molt pendents també estem aquest dimarts del temps i dels diversos avisos per fortes tempestes que hi ha activats a Catalunya.
3: El Servei Meteorològic alerta de precipitacions que podran ser molt intenses, com ja va passar ahir a bona part de la meitat est i sobretot a Osona, la Garrotxa, el Lluçanès i el Ripollès. Es podran superar els 30 litres a mitja hora.
0: Una pluja que pot ajudar a apagar l'incendi que encara crema a l'Alta Ribagorça.
3: Els bombers i Protecció Civil han tornat a demanar que es limiti les excursions d'alta muntanya. La restricció es va aixecar ahir al vespre per la millora de les condicions del foc, però avui s'ha tornat a demanar evitar activitat a la zona.
0: I us ho dèiem en titulars. El Consell de Garanties Estatutàries s'ha dictaminat aquest dimarts que la proposició de llei per limitar la compra especulativa d'habitatge a Catalunya, presentada pels comuns, vulnera el dret a la propietat privada, a l'herència i a la llibertat d'empresa, entre altres.
3: A més, l'òrgan consultiu creu que tramitar per lectura única aquesta iniciativa contravé l'article 138 del reglament del Parlament, que regula aquest procediment exprés, i l'article 23.2 de la Constitució, relatiu al dret de la ciutadania a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics.
0: Tant Junts com el PP van dur la limitació de la compra especulativa al Consell a mitjans de juliol, cosa que va frenar-ne la tramitació al Parlament.
3: De fet, Junts ja ha dit que celebra la decisió, per contra els comuns l'han criticat.
0: I el govern espanyol transferirà 25 milions d'euros al de Ceuta per fer front a l'acollida dels menors migrants. Ho ha anunciat la ministra d'Inclusió, coincidint amb una cimera de ministres d'Interior de la Unió Europea que han celebrat una reunió telemàtica per abordar la crisi migratòria. Albert Güell.
13: Bon dia, Jordi. La ministra d'Inclusió, Elma Saez, ha anunciat una transferència extraordinària de 25 milions d'euros a Ceuta per garantir l'atenció als més de 700 menors migrants no acompanyats arribats els darrers dies. A més, ha demanat a totes les comunitats autònomes, incloses les governades pel PP, que col·laborin en l'acollida i l'atenció d'aquests joves.
14: El gobierno de España va a estar... ha estado y va a seguir estando con Ceuta. Y buena prueba de ellos es el anuncio que les quiero hacer. El Gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta.
13: Per la seva banda, el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha defensat davant la Unió Europea la política migratòria espanyola i la gestió de l'entrada massiva de persones a Ceuta. Ho ha explicat als seus homòlegs europeus en una reunió telemàtica que ha tingut lloc aquest matí.
15: Ha sido, vuelvo a decir, el Consejo el resultado en los términos indicados, satisfactorio de reconocimiento del trabajo de España en la resolución de la crisis y evidentemente en la necesidad de seguir trabajando de una forma importante, firme y permanente con países de origen y tránsito para hacer frente a la migración irregular.
13: La reunió s'ha celebrat a petició del govern espanyol després de la crisi viscuda a la ciutat autònoma.
0: I ho hem sabut aquest matí. L'exconseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha abandonat la militància de Junts. Fa un any l'exconseller ja va deixar l'acte de diputat i va sortir de l'executiva per discrepàncies amb l'estratègia política.
3: La seva baixa s'assuma a la de l'exsecretari primer de la mesa del Parlament, Eusebi Campdepadrós, que ha decidit tancar la seva etapa política.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 2 minuts i en punt, un quart de 3 de la tarda. L'Institut Català de la Salut desplega proves ràpides de PCR per millorar la prescripció d'antibiòtics. Un centenar de centres d'atenció primària de Catalunya ja disposen d'aquest test ràpid per determinar si cal receptar antibiòtics en pacients amb infeccions respiratòries. Irene Segalés.
16: Bon dia. La prova de determinació de la proteïna C reactiva, que es pot fer tant a la població adulta com a l'àmbit pediàtric, permet al professional sanitari confirmar si el motiu pel qual es consulta és una infecció bacteriana que requereix prescripció d'antibiòtics o si, pel contrari, no és necessari aquest tractament. A Sierra Podaca és pediatra del Centre d'Atenció Primària Maragall de Barcelona.
17: D'una banda, les bronquitis aguda, que són molt habituals, i d'altra banda, en les persones que tenen una malaltia pulmonar obstructiva crònica, sense bronquiectàsies ni expectoració purulenta. En infants tenir també com dos situacions clíniques. D'una banda, els més petitons, entre 3 mesos i 2 anys, quan tenen bon estat general i porten una mica més de 8 hores, 24 hores, amb febre, i en aquest cas es interessen molt intentar detectar les malalties bacterianes potencialment greus, i després ens interessa molt en els infants de qualsevol edat que tenen una sospita d'una infecció respiratòria de vies baixes o una pneumonia quan ja porten en 5 dies, i en aquest cas és molt útil quan surt la prova baixa, moltes vegades reafirma la nostra idea de no posar tractament antibiòtic innecessari.
16: Justament la Gala visita el seu pediatre perquè ha tingut febre durant 5 dies.
17: És una prova que es diu proteïna C reactiva, s'agafa una molt petita prova de sang, s'assembla una miqueta amb les proves que es fan amb el sucre, i amb aquesta petita mostra, en 3 minuts ja tindrem el resultat.
16: El resultat de la prova determina que no cal prescriure antibiòtics a la gala.
17: Ja la tenim. En principi és de... molt bé, molt bé. És de menys de 5, això és molt tranquil·litzador. Segurament és una malaltia que es curarà sola, probablement per un virus, o sigui que em quedo molt més tranquil.
16: La seva mare, la Paula Vilchez, valora positivament el test.
18: Primer m'ha encantat perquè ho hem fet a la mateixa consulta del pediatre i llavors això és un plus. Després ha sigut molt ràpida perquè ha sigut una punxada, però molt, molt, molt poc profunda. I la veritat és que Gala, que si no s'ha queixat, ha estat bé i no l'ha fet gens de mal. El resultat, m'ha dit el doctor que eren 3 minuts i ha donat el resultat superràpid, molt ràpid. Jo, per la meva part, estic molt contenta de que només els antibiòtics que toquen són els que s'han de donar.
16: La implementació d'aquesta prova s'emmarca en la promoció d'un ús racional dels antibiòtics i per combatre les resistències antimicrobianes.
0: En punt 1:15, ens situem a Barcelona. La Guàrdia Urbana, juntament amb els Mossos, ha desactivat des de principi d'any 74 punts de venda de drogues a la ciutat, ha detingut 90 persones i ha recuperat 22 habitatges vinculats al fenomen dels narcopisos. Per reforçar la lluita contra la presència de drogues a l'espai públic, sent el cànnabis la més consumida, el cos ha posat en marxa el pla Druida. A més, incorporarà 50 nous agents al setembre, Arnau Vidal.
19: Més presència policial, més intel·ligència operativa i una coordinació reforçada amb Mossos d'Esquadra i la resta dels serveis municipals. Això és el que comporta el Pla Druida. En un context marcat per una major disponibilitat de drogues, l'aparició de noves substàncies i l'evolució de la seva distribució, el pla converteix el coneixement del territori que té la Guàrdia Urbana en capacitat d'anticipació, intervenció i coordinació operativa. En dona més detalls l'intendent major Pedro Velázquez.
20: Aquest Pla Druida mira a la cara el fenomen de les drogues i activa tot el potencial de la Guàrdia Urbana, especialment en aquesta vessant de policia de proximitat, que ens permet un coneixement molt afinat del que està passant als barris i ajustar una resposta transversal.
19: Vigent des del juny, el pla vol detectar punts de venda de drogues i controlar-ne el consum en locals. També vol reforçar els controls de drogues a conductors i vincular els casos d'addiccions als serveis assistencials. Finalment, vol sensibilitzar els més joves. Al setembre, la presència policial als barris s'enfortirà amb la incorporació de 50 nous agents.
0: I a Terrassa, l'Ajuntament ha presentat avui els resultats del pla de xoc específic per a la millora de la neteja a Can Anglada. Aquest estiu s'han triplicat el servei de recollida i neteja d'Ecoequip al barri. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
21: Es tracta d'un pla de xoc impulsat el juny i consensuat amb el veïnat per donar resposta als punts d'insalubritat detectats a la zona. També s'ha reforçat la reparació de contenidors i s'han ampliat el número en algunes àrees. A més, s'ha ampliat la neteja amb aigua a pressió i el baldeig dels carrers a la nit. A tot això s'afegeix el servei d'escombrada manual, que s'ha triplicat també. Al conjunt de la ciutat, aquest estiu s'ha incrementat el servei amb 18 persones amb un cost de 200.000 euros. Helena García Román és cap de producció d'Ecoequip.
22: Estem molt contents perquè realment la millora s'està veient i és molt efectiva. Hem reduït els avisos del Codem en un 56% des que hem implantat l'acció. Per tant, estem convençuts que s'està notant.
21: A finals de setembre, Ecoequip avaluarà els resultats i decidirà quines accions tindran continuïtat i els canvis a dur a terme.
0: Arribats a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar altres notícies destacades d'aquest dimarts. On la transformació de la C-37 entre Manlleu i Torelló fa un pas endavant, la Generalitat ha licitat les obres per convertir els 5,6 quilòmetres d'aquest tram en una carretera 2+1 amb un pressupost de 13,5 milions d'euros. El nou FM, Núria Parera.
23: L'actuació preveu incorporar un tercer carril alternatiu segons el sentit de la marxa i una barrera central de formigó per separar els dos sentits de circulació. L'objectiu és reduir els accidents frontals en una via on des de la seva inauguració el 2009 han mort 11 persones. Des de Torelló, l'alcalde Marcel Ortuño celebra la notícia.
24: Un tram de carretera amb molta sinistralitat, amb la seguretat d'aquest tram per la sinistralitat. Hi ha hagut accidents molt importants, a més amb morts, i per tant reivindicàvem que aquí s'estudiés de nou el planteig, diguem, d'aquest tram.
23: Des de Manlleu també celebren que el projecte tiri endavant, tot i que mantenen algunes reivindicacions, com el desdoblament complet de la carretera. En parla l'alcalde del municipi, Arnau Rovira.
25: En final, no deixis una bona notícia, ho hem explicat altres vegades. Sí que és bé que no és el model que nosaltres desitjaríem i que creiem que realment necessita la carretera, que hauria de ser un 2+2. Creiem que no deixés de ser una miqueta com un nyap, no deixés de ser un apanyo.
2: cada dia circulen per aquest eix prop de 15.000 vehicles. Les obres es faran mantenint el trànsit obert amb desviaments puntuals i treballs nocturns per minimitzar les afectacions. A més del tercer carril, també es renovarà la senyalització, els drenatges i les barreres de seguretat.
0: I les preses esperen reunir-se en els propers mesos amb els encarregats de les obres de la variant un cop s'han adjudicat. L'alcalde considera que és imprescindible fer una bona obra a Olot FM, Joel Tallant.
4: Albert Danés ha destacat la importància de que s'hagin licitat les obres de la variant de les preses. L'alcalde ha recordat que s'estan complint els terminis promesos per la Generalitat i que, si tot continua així, el seu municipi s'ha de preparar per 4 anys d'obres.
5: Les obres, evidentment, conviurem més de 4 anys amb obres al nostre territori, on hi ha les preses a tota la comarca, i evidentment sí que hauran de vigilar de com es gestiona el nivell de trànsit, com es gestiona l'entrada i sortida de camions cap a la construcció de la variant. Hi ha una part que és obra nova, que es manté el traçat, però molta part és obra nova, i aquí sí que haurem de ser necessari presents per intentar de minimitzar al màxim l'impacte de la construcció cap al nostre municipi.
4: S'han obert el termini perquè les empreses interessades en fer les obres de les variants puguin presentar les seves propostes. No serà fins a principis de l'any que ve quan s'adjudicaran els treballs. Per la seva envergadura, tot fa pensar que s'hi presentaran unions temporals d'empreses, tal com ja va passar en el seu moment amb grans infraestructures com ara la variant de Castellfollit o el mateix túnel de Bretons.
0: I moment ara per la cultura. I és que avui arrenca a Palamós el festival Amb So de Cobla.
3: Una proposta que un any més es proposa explorar sonoritats i formats nous a partir de la música de cobla. La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya inaugurarà aquesta nit aquesta desena edició.
0: Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
6: Aquesta formació reunirà sobre l'escenari prop de 130 músics i cantaires juntament amb la Polifònica de Puig-reig. L'espectacle, que és d'accés gratuït, també comptarà amb les veus convidades d'Arjau, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda i Samantha. Des dels seus inicis, Amb So de Cobla s'adreça tant al públic habituat a la cobla i la sardana com a espectadors nous interessats en descobrir propostes contemporànies vinculades a la música d'arrel catalana. Uns públics que es van conquerint a poc a poc, explica el director del festival, Adrià Bausó.
7: Jo crec que són propostes culturals de país que realment ens hem d'arremangar tots i totes i posant-nos, i no animant sobretot els auditoris a que siguin molt valents programant el So de Cobla i les diferents propostes que es fan, que avui en dia n'hi ha moltes i de molt interessants.
6: La programació d'aquest desè Amb So de Cobla s'allargarà fins dissabte vinent amb un total de 7 concerts.
0: I ja estan obertes les inscripcions per la segona edició del Filmets Lab. Es podran presentar fins al 2 d'octubre a Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
8: Filmets Lab és una modalitat recent del festival que vol apostar pels joves creadors i creadores. Per aquest motiu, animen el talent emergent a presentar curtmetratges de ficció, animació o documental. Un cop el jurat tingui totes les propostes, en triarà prop d'una desena perquè vagin a la fase final al Teatre El Círcul. El projecte guanyador tindrà assessorament personalitzat per part dels professionals del sector audiovisual i s'estrenarà en unes futures edicions del Festival Filmets. El director artístic de Filmets, Marc Corts, ens explica la seva experiència de l'any passat.
26: Pots tindre una maquetació molt maca, molt ben presentada, i després presentes en públic i no convenç. En canvi, hi ha gent que només té un guió fet, però l'explica i convenç. No? L'any passat va anar una miqueta així. Realment va ser molt instructiu, tant per ells com per nosaltres.
8: El projecte guanyador d'aquesta edició es decidirà el dia 20 d'octubre.
0: Arribarem als esports amb música. Jasmines en el pelo y rosas en la cara. 7 minuts, arribem a 2:45 de la tarda. Escolteu Juan Diego Flores.
3: El tenor peruà actua al Festival Jardins de Cap Roig de Calella de Palafrugell.
0: Doncs amb la veu de Juan Diego Flores arribem als esports. Esports que avui es porta el nostre company Joel Gomis. Bon dia, Joel. Nou èxit d'Iristió en l'europeu de natació artística que ha aconseguit la quarta medalla en aquest campionat.
27: Bon dia, Jordi. La quarta medalla i la més important fins ara, perquè Tió s'ha penjat l'or en la final de solo tècnic de l'europeu que s'està disputant a París. Mio Cristo Piange Diamanti de Rosalía ha estat la cançó que Tió ha utilitzat per a la seva rutina. Una rutina que gràcies a una molt bona puntuació en impressió artística l'ha catapultat cap a l'esglaó més alt del podi. És la quarta quarta medalla de Tió en aquest europeu i a partir de les 4 de la tarda lluitarà per un nou metall en la final d'equip tècnic. Més enllà d'aquest or, l'altra notícia del dia és la cessió del porter del Barça, Marc-André Ter Stegen, a l'Ajax d'Amsterdam. El club blaugrana ho ha anunciat aquest matí i ha posat punt final a un dels afers candents del mercat estival culer. L'altra situació que ha de resoldre el Barça és el futur de Ferran Torres. En una entrevista al mitjà Sportico dels Estats Units, Torres ha deixat clar que el seu futur és incert, tot i tenir contracte amb l'entitat blaugrana. De Ferran Torres i també de la posició del nou en va parlar Hansi Flick abans de tornar de l'estada d'Anglaterra.
1: Com he dit, tinc la màxima confiança en Deco. Alguna cosa hem de fer. També depèn del que passi amb Ferran. Ja sabeu que en Lamin també va jugar un o dos partits en aquesta posició, però al final el seu rol principal és més aviat d'extrem. Ja veurem què passa. Crec que tant en Gordon com la de Yemi poden jugar a les dues bandes i també com a davanters centres. Tenim moltes opcions i veurem com evoluciona tot plegat.
27: No deixem el futbol perquè aquest dilluns va arrencar el torneig d'històrics que enguany celebra la 40a edició. L'Hospitalet és el primer semifinalista del certamen després de superar el Sants i el Reus. Boris Garrós va ser l'autor de la diana de la victòria riberenca contra els rojinegres.
9: L'objectiu que havíem marcat de ser un bloc sòlid defensivament, crec que ho hem aconseguit. Hem tret un partit dels que a la Lliga ens podem trobar, on hem de saber tancar els partits, i ho hem fet bé.
27: En handbol, el CAC 7 Granollers ha començat l'etapa de Josep Morales al capdavant de la banqueta del primer equip, amb una plantilla que torna a la feina amb les bateries carregades i amb la il·lusió de preparar una nova temporada al màxim nivell. Morales és l'entrenador i Martina Capdevila n'és la capitana.
10: Crec que hem de posar ordre, adaptar-nos una mica també a nivell d'idees, la seva manera de jugar i la meva manera d'entrenar en vol.
11: S'han notat les ganes, ja hem fet la primera reunió i bueno, ja hem acabat les vacances, ja tenim ganes d'estar aquí al Palau i anirem a tope.
27: En ciclisme, Paula Blasi va acabar la tercera etapa del Tour de França en 14a posició i se situa 13a de la general a 2 minuts i 19 segons de la líder noruega Sigrid Hauxset, de l'equip 1X Mobility, que va imposar-se en l'etapa d'ahir i és la nova mallot groc de la prova. Avui, contrarrellotge de 21 quilòmetres entre Gebre, Chambertin i Dijon, amb Blasi sortint a competir quan passin 4 minuts de les 5 de la tarda. I un darrer apunt en waterpolo, Jordi, perquè el Club Natació Atlètic Barceloneta ha incorporat la jugadora Helena Ruiz, de 21 anys.
0: Gràcies, Joel Gomis, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.
13: La xarxa de comunicació local.
14: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: L'univers infinit.
28: Fritz Zwicky i la matèria fosca. Fritz Zwicky va néixer a Varna, Bulgària, no a Barcelona, el 1898. Es va doctorar en física l'any 1922 a l'Institut Federal Suís de Tecnologia de Zuric. El 1925, la Fundació Rockefeller de la ciutat de Nova York li va oferir una beca per estudiar la física dels cristalls a l'Institut Tecnològic de Califòrnia. Allà va coincidir amb el físic experimental Robert Millikan, Premi Nobel. Dos anys després va canviar de camp i va començar a investigar galàxies. Va fer avançar l'astronomia durant bona part del segle XX, fent descobriments pioners sobre components del cosmos, des de les supernoves i les estrelles de neutrons fins a la matèria fosca i galàxies compactes. Va treballar en dos dels observatoris més importants de l'època, Mount Wilson i Mount Palomar. També va ser un gran innovador en el disseny de motors a reacció ajudats per coets per enlairar avions pesats. Quan va arribar a Pasadena, primer es va dedicar a l'estudi de la física de l'estat sòlid, la ionització gasosa i la seva termodinàmica. Però aviat va canviar de camp i va entrar a l'astronomia estudiant supernoves, noves i raigs còsmics. Al principi dels anys 30, mentre estudiava les observacions de Hubble sobre els cúmuls de galàxia de Coma, va observar una anomalia. Segons les mesures de la quantitat de massa visible, les galàxies individualment es movien massa ràpidament, massa ràpides com per mantenir-se lligades al conjunt. Va proposar que hi havia d'haver un nou tipus de matèria que no es veia i que va anomenar matèria fosca. Aquests treballs els va publicar el 1933 a la Societat Física de Suïssa. El 1934, en Walter Bade va proposar l'existència de supernoves, una nova classe d'explosions estel·lars, diferents de les conegudes fins als moments. Fent la hipòtesi de que eren un pas previ de les estrelles de neutrons, en va descobrir 18 entre 1937 i 1941, de les quals només 12 havien estat registrades. També plantejar que en les explosions de noves es produïa un escampall de partícules que podrien explicar els raigs còsmics detectats uns anys abans. En definitiva, Zwicky va ser un avançat a la seva època i va ser el primer que va parlar d'astres nous, com les supernoves, les noves, i va parlar de la matèria fosca a l'univers.
13: La xarxa de comunicació local.
0: Molt bon dia, són 2:45.
12: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: L'ocupació a Catalunya torna a batre rècords al juliol amb 4.025.000 afiliats a la Seguretat Social, una quantitat que es consolida per segon mes consecutiu per sobre del llindar dels 4 milions. Tot i això, l'atur creix un 2,5% i trenca una ratxa de 4 mesos de reduccions. En relació amb ara fa un any, però, hi ha un 1,4% menys de persones sense feina, la xifra més baixa dels últims 19 anys. Paco Ramos és el secretari de Treball.
15: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció, amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat.
0: És dimarts 4 d'agost de 2026, tenim més titulars. Una vintena de vols afectats per una vaga a l'aeroport del Prat, Marc Pijuan.
3: Segons el sindicat CGT, la protesta dels treballadors de terra ha provocat la cancel·lació d'operacions amb origen o destí a Alemanya, Itàlia o Àustria.
0: Activats diversos avisos per fortes tempestes avui a Catalunya.
3: El servei meteorològic alerta de precipitacions que podran ser molt intenses, com ja va passar ahir, sobretot a Osona, la Garrotxa, el Lluçanès i el Ripollès.
0: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
16: Hola, què tal? Matí tranquil, matí molt assolellat, sobretot a l'interior de Catalunya. Han quedat restes de molts núvols a tota la costa catalana. Pendents aquestes hores del migdia, de les temperatures, que ja a les 12 del migdia teníem 35 graus a punts de la Vall de l'Ebre i, de fet, a les immediates hores encara els termòmetres pujaran una miqueta més amb aquesta xafogó que continua sent molt marcada a tota la costa catalana. Pendents també dels ruixats, que ja tenim les primeres nuvolades que es deixen entreveure sobretot al Pirineu. Uns ruixats que a primeres hores de la tarda començaran a aparèixer per l'interior de les comarques de Tarragona i a mesura va ser passant les hores també tindran afectacions a la Catalunya central, massís als ports i també a punts del Pirineu. Compte perquè n'hi ha acompanyats de tempesta i podran descarregar amb intensitat. En canvi, al Pirineu més occidental la tarda es presenta molt més tranquil·la. Ho anirem seguint amb molta atenció aquí a la xarxa. Que vagi molt bé.
0: Més coses. El Consell de Garanties Estatutàries avisa que la limitació de la compra especulativa vulnera el dret a la propietat.
3: L'òrgan, que és consultiu del govern, també apunta a una vulneració de la llibertat d'empresa i tomba que es tramités per lectura única.
0: 25 milions d'euros per fer front a l'acollida de migrants a Ceuta.
3: El govern espanyol ha anunciat aquesta transferència per garantir l'atenció als més de 700 menors no acompanyats arribats els darrers dies. Mentrestant, els ministres d'Interior de la Unió han celebrat una reunió per abordar la crisi.
0: Prova ràpida per determinar si cal prescriure antibiòtics.
3: Consisteix en una lleu punxada al dit que dona informació objectiva sobre la possible gravetat d'una infecció respiratòria, fet que redueix les prescripcions. Pel pediatre Asier Apodaca, aquesta prova suposa molts avantatges.
17: És una prova ràpida, normalment la tenim en 3 minuts. La segona, que és una prova que la podem fer en el mateix lloc on estem fent la visita. I la tercera és que tenim el resultat en el mateix moment, no? El que dèiem, no? No hem d'esperar per enviar a un laboratori.
0: Barcelona posa en marxa el pla Druïda per lluitar contra la droga.
3: Una estratègia de la Guàrdia Urbana per reforçar l'actuació davant el consum i la venda al detall amb més presència policial i més intel·ligència operativa.
0: Cultura arrenca una nova edició del So de Cobla.
3: El festival dedicat a aquest gènere musical i que se celebra a Palamós des de fa 10 anys. El certamen l'inaugurarà un concert de la Sinfònica de Cobla i Corda.
0: Esports, Joel Gomis Iristio s'ha proclamat campiona d'Europa en solo tècnic a l'Europeu de París.
27: La nedadora s'ha penjat l'or després d'una rutina que ha destacat en impressió artística. És la quarta medalla de la catalana en aquest europeu després de penjar-se dues plates i un bronze. A partir de les 4 de la tarda, Tió competirà en la final d'equip tècnic.
0: El control de so, Toni Sánchez, coordinant Artau Bellavista i Regina González, passen 4 minuts de 2:45.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada. Aquest dimarts, l'Ocupació Catalunya, que torna a batre rècords durant el mes de juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. Per contra, l'atur torna a pujar i trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i anota un creixement del 2,5%. Una xifra, però, que suposa prop d'un 1,5% menys d'aturats que ara fa un any i és la xifra més baixa per un mes de juliol des del 2007.
3: El mercat laboral, doncs, continua creant ocupació i això es nota amb les afiliacions a la Seguretat Social, que marquen un nou rècord amb 4.025.000 afiliats, prop d'un 3% més que ara fa un any i 16.000 persones més que el juny passat.
0: L'atur, per contra, ha pujat aquest mes de juliol.
3: Sobretot per la finalització de molts contractes a l'inici de l'estiu. L'augment és de prop de 8.000 persones. Ara bé, els gairebé 315.000 aturats d'aquest mes suposa un 1,4% menys que ara fa un any i és la xifra més baixa d'un juliol des del 2007. Des de l'executiu català fan una valoració positiva d'unes dades que a més coincideixen amb la fi del procés de regularització. Paco Ramos és el secretari de Treball.
15: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat. No hi ha una altra realitat possible i és que això tingui un impacte en seu d'afiliació perquè hem regularitzat persones perquè després regularitzin les feines que estaven fent.
0: Tot i aquestes dades positives, els sindicats exigeixen més al govern.
3: D'una banda, demanen continuar treballant en el procés de regularització i de l'altra, impulsar mesures per l'entrada al sector laboral de les persones més joves. Escoltem Albert Ferrer i Yolanda Funes, portaveus de Comissions Obreres i UGT.
2: Calen més recursos per encarar l'atenció sociolaboral d'aquest procés de regularització estrangera. També reclamem que és necessari impulsar mesures efectives per abordar la situació discriminatòria en la que es veuen aquestes persones més joves que veuen patir en major mesura que aquelles persones més grans el nivell d'atur.
18: Tornen a ser els mateixos col·lectius els que sempre estan més afectats, els joves, les persones majors de 45 anys i les persones migrades. Des de la UGT no ens cansarem de reivindicar un treball digne, estable i de qualitat.
0: A tot l'estat, Marc, la tendència és similar.
3: De fet, el número d'afiliats a la Seguretat Social també augmenta, en aquest cas en dues dècimes respecte al juny, mentre que l'atur també creix en més de 18.000 persones respecte al mes passat.
0: Les dades de l'atur d'aquest mes de juliol han coincidit amb l'inici d'una vaga indefinida entre el personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force. A l'aeroport del Prat treballa per companyies com Air Europa.
3: Una protesta per reclamar millores laborals que ha arrencat aquest dimarts amb afectacions en una vintena de vols a la infraestructura barcelonina.
0: Algunes de les operacions suspeses fins ara en aquesta primera jornada eren amb origen o destí a Alemanya, Itàlia o Àustria. ETB, Elena Duran.
19: La protesta afecta fins a una vintena de companyies aèries, entre les quals hi ha Air Europa, Air France, Qatar Airways o Etihad Airways. L'aturada pot provocar incidències en serveis com la facturació, l'embarcament o la càrrega i descàrrega d'equipatges i ja s'han cancel·lat fins a una vintena de vols de manera preventiva. La CGT denuncia un greu deteriorament de les condicions laborals i reclamen que han perdut condicions dignes. Així ho ha explicat Esther García, portaveu del sindicat.
20: El que és que no demanem diners, no demanem dies festius addicionals, no demanem més vacances, demanem unes condicions dignes, o sigui, que podem conciliar en la vida familiar, no? O sigui, o turns lineals, avui treballo de matí, demà treballo de tarda, avui treballo 8 hores, demà treballo 5. Bueno, pues això, una mica unes condicions dignes que teníem i les hem perdut.
19: El conflicte coincideix amb una de les quinzenes de més activitat de l'any als aeroports i, segons el Ministeri de Transports, si la vaga s'allarga fins a finals de setembre, podria afectar fins a 2 milions de passatgers.
12: Notícies en xarxa.
0: 7 minuts i en punt, 3 quarts de 3 de la tarda. Molt pendents estem aquest dimarts del temps i dels diversos avisos per fortes tempestes que hi ha activats a Catalunya.
3: El Servei Meteorològic alerta de precipitacions que podran ser molt intenses, com ja va passar ahir a bona part de la meitat est i sobretot a Osona, la Garrotxa, el Lluçanès i el Ripollès. Es podran superar els 30 litres en mitja hora.
0: Una pluja que pot ajudar a apagar l'incendi que crema l'Alta Ribagorça.
3: Els bombers i Protecció Civil han tornat a demanar que es limiti les excursions d'alta muntanya. La restricció es va aixecar ahir al vespre per la millora de les condicions del foc, però avui s'ha tornat a demanar evitar activitats a la zona.
0: I us ho dèiem en titulars, el Consell de Garanties Estatutàries ha dictaminat aquest dimarts que la proposició de llei per limitar la compra especulativa d'habitatge a Catalunya presentada pels comuns vulnera el dret a la propietat privada, a l'herència i també a la llibertat d'empresa, entre altres.
3: A més, l'òrgan consultiu creu que tramitar per lectura única aquesta iniciativa contravé l'article 138 del Reglament del Parlament, que regula aquest procediment exprés i l'article 23.2 de la Constitució, relatiu al dret de la ciutadania a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics.
0: Tant Junts com el PP van dur la limitació de la compra especulativa al Consell a mitjans de juliol, cosa que va frenar-ne la tramitació al Parlament.
3: I Junts ja ha dit que celebra la decisió, per contra els comuns l'han criticat.
0: I el govern espanyol transferirà 25 milions d'euros al de Ceuta per fer front a l'acollida dels menors migrants. Ho ha anunciat la ministra d'Inclusió coincidint amb una cimera de ministres d'Interior de la Unió Europea que han celebrat una reunió telemàtica per abordar la crisi migratòria. El titular espanyol, Fernando Grande Marlaska, ha afirmat després de la trobada que la majoria de les 72.000 persones que van entrar a Ceuta ja han marxat. Albert Güell, bon dia.
4: Bon dia, Jordi. La ministra d'Inclusió, Elma Saez, ha anunciat una transferència extraordinària de 25 milions d'euros a Ceuta per garantir l'atenció als més de 700 menors migrants no acompanyats arribats els darrers dies. A més, ha demanat a totes les comunitats autònomes, incloses les governades pel PP, que col·laborin en l'acollida i l'atenció d'aquests joves.
5: El gobierno de España va a estar, ha estado y va a seguir estando con Ceuta. Y buena prueba de ellos es el anuncio que les quiero hacer. El gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta.
4: I en una reunió telemàtica, el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha defensat davant els seus homòlegs europeus la política migratòria espanyola i la gestió de l'entrada massiva de persones a Ceuta. En la compareixença posterior, el ministre ha xifrat en 72.000 els migrants que van entrar a la ciutat autònoma i ha assegurat que bona part d'aquestes persones, unes 70.000, ja han marxat.
6: Unes 72.000 persones las que entraron de forma irregular en España y ya 70.000 las hubieran abandonado. Y evidentemente estamos con los trámites de resolver la situación de ilegalidad del resto de personas que permanecen en España y aquellas que no tengan derecho, pues evidentemente serán expulsades.
4: La reunió s'ha celebrat a petició del govern espanyol després de la crisi viscuda a la ciutat autònoma.
0: Gràcies, Albert. 4 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda. L'exconseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha abandonat la militància de Junts per Catalunya. Fa un any, l'exconseller ja va deixar l'acte de diputat al Parlament i va sortir de l'executiva per discrepàncies amb l'estratègia política.
3: La seva baixa se suma a la de l'exsecretari primer de la mesa del Parlament, Eusebi Camp de Pedrós, que ha decidit tancar la seva etapa política.
0: I el Ministeri d'Indústria i Turisme ha destinat 350 milions d'euros a la primera línia del programa Automès, que vol facilitar l'adquisició de vehicles elèctrics i electrificats amb la finalitat de renovar el parc mòbil.
3: El Ministeri informa que aquesta línia va dirigida a persones físiques que hagin adquirit vehicles des de l'1 de gener i que no desenvolupin una activitat econòmica. L'executiu espanyol ha obert avui el termini per presentar-se a la convocatòria. Els imports finals de l'ajuda es determinen en funció del grau d'electrificació del vehicle, el preu i la seva contribució a la indústria europea.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És una de les notícies destacades d'aquest dimarts, l'Institut Català de la Salut, que desplega proves ràpides de PCR per millorar la prescripció d'antibiòtics. Un centenar de centres d'atenció primària de Catalunya ja disposen d'aquest test ràpid per determinar si cal receptar antibiòtics en pacients amb infeccions respiratòries. Irene Segalés, bon dia.
7: Bon dia. La prova de determinació de la proteïna C reactiva, que es pot fer tant a la població adulta com a l'àmbit pediàtric, permet al professional sanitari confirmar si el motiu pel qual es consulta és una infecció bacteriana que requereix prescripció d'antibiòtics o si, pel contrari, no és necessari aquest tractament. Asier Apodaca és pediatra del Centre d'Atenció Primària Maragall de Barcelona.
21: D'una banda, les bronquitis aguda, que són molt habituals, i d'altra banda, en les persones que tenen una malaltia pulmonar obstructiva crònica, sense bronquiectàsies ni expectoració purulenta. En infants tenir també com dos situacions clíniques. D'una banda, els més petitons, entre 3 mesos i 2 anys, quan tenen bon estat general i portant una mica més de 8 hores, 24 hores, amb febre, i en aquest cas es interessa molt intentar detectar les malalties bacterianes potencialment greus, i després ens interessa molt en els infants de qualsevol edat que tenen una sospita d'una infecció de respiratòria de vies baixes o una pneumonia quan ja porten 5 dies, i en aquest cas és molt útil quan surt la prova baixa, moltes vegades reafirma la nostra idea de no posar tractament antibiòtic innecessari.
7: Justament la Gala visita el seu pediatre perquè ha tingut febre durant 5 dies.
21: És una prova que es diu proteïna C reactiva, s'agafa una molt petita prova de sang, s'assembla una miqueta amb les proves que es fan amb el sucre, i amb aquesta petita mostra, en 3 minuts ja tindrem el resultat.
7: El resultat de la prova determina que no cal prescriure antibiòtics a la Gala.
21: Ja la tenim. En principi és de... molt bé, molt bé. És de menys de 5, això és molt tranquil·litzador, eh? Segurament és una malaltia que es curarà sola, probablement per un virus, o sigui que em quedo molt més tranquil.
7: La seva mare, la Paula Vilchez, valora positivament el test.
1: Primer m'ha encantat perquè ho hem fet a la mateixa consulta del pediatre, i llavors això és un plus. Després ha sigut molt ràpida, perquè ha sigut una punxada, però molt, molt, molt poc profunda. I la veritat és que Gala, que si no s'ha queixat, ha estat bé i no li ha fet gens de mal. El resultat, m'ha dit el doctor que eren 3 minuts i ha donat el resultat superràpid, molt ràpid. Jo, per la meva part, estic molt contenta de que només els antibiòtics que toquen són els que s'han de donar.
7: La implementació d'aquesta prova s'emmarca en la promoció d'un ús racional dels antibiòtics i per combatre les resistències antimicrobianes.
0: Gairebé en punt 3:15 de la tarda ens situem a Barcelona, ciutat on la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra han desactivat des de principi d'any 74 punts de venda de drogues. Han detingut 90 persones i han recuperat 22 habitatges vinculats al fenomen dels narcopisos. Per reforçar la lluita contra la presència de drogues a l'espai públic, sent el cànnabis la més consumida, el cos ha posat en marxa el pla Druida. A més, s'incorporarà 50 nous agents al setembre, Arnau Vidal.
8: Més presència

0: una resposta transversal.
1: Vigent des del juny, el pla vol detectar punts de venda de drogues i controlar-ne el consum en locals. També vol reforçar els controls de drogues a conductors i vincular els casos d'addiccions als serveis assistencials. Finalment, vol sensibilitzar els més joves. Al setembre, la presència policial als barris s'enfortirà amb la incorporació de 50 nous agents.
2: Notícies en xarxa.
3: Més coses, la Universitat Rovira i Virgili ha creat un mapa interactiu que reuneix totes les dades sobre accessibilitat de les 78 platges de la Costa Daurada.
4: L'eina mostra la ubicació dels principals serveis adaptats disponibles a cada zona costanera del litoral tarragoní.
3: És una crònica de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: L'objectiu és que els usuaris puguin trobar informació clara i fiable en un únic espai i no hagin de buscar entre els diferents servidors d'ajuntaments o patronats de turisme. A més, la centralització també contribueix a la detecció de mancances d'accessibilitat a les platges. L'eina ha estat desenvolupada per l'equip de la Càtedra d'Innovació i Recerca Turística de la URB com a part d'un projecte de millora de l'oferta turística del territori. Constanza Grasso és tècnica de la càtedra.
6: La idea del mapa no és señalar los errores o la falta que hay en los municipios, sino que puedan tomar esto como punto de partida para decir, bueno, a ver, tenemos que mejorar en estos puntos, digamos, simplemente ofrecer una informació més completa.
5: L'usuari també pot aportar informació amb serveis nous que detecti i comunicar possibles millores.
3: I Valls torna a convertir-se aquest dimarts i dimecres en el gran punt de trobada del món agrícola i rural amb la celebració de la 70a edició de la Fira Agost, la Fira Exposició del Camp Català. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
7: Sota el lema Tot comença a la Terra, la fira reforça la seva identitat i modernitza el seu relat. L'edició del 2026 marca el punt de partida d'una experiència més cohesionada i més atractiva. El president de la Cambra de Comerç de Vall, Josep Maria Rovira, destaca l'increment del nombre d'expositors.
8: Estem ratllant els 200 expositors, o sigui, un 20% més que l'any passat. Això demostra que, si ho fem bé, podem recuperar, per dir d'una manera, l'essència de la Fira Agost que havien tingut els anys de més èxit amb més expositors.
7: La Fira Agost modernitza la seva imatge visual, optimitza el circuit urbà i aposta de forma decidida per les experiències familiars, la gastronomia local i la vida conscient. L'acte inaugural de la Fira Agost serà aquest dimarts a les 7 de la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament, presidit pel conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper. Pel que fa a la cloenda, serà dimecres al vespre a la plaça del Blat, amb l'actuació castellera de les dues colles dels Xiquets de Valls.
3: I aquest setembre l'Ajuntament de Ribes de Freser començarà el gruix de les obres de pacificació del trànsit al centre. Les mesures serviran per ordenar el flux de vehicles i fer-lo més amable per als vianants. Ràdio Ripoll, Guido Sengerotti.
9: Ribes de Freser ja compta amb uns detectors de vehicles estacionats a les places d'aparca i compra del municipi, on els cotxes poden estar fins a una hora. Amb això es pot monitoritzar en directe quanta estona porta un vehicle aparcat a cada plaça i, d'aquesta manera, si se supera el temps d'estacionament permès, emprendre les accions que convingui. El projecte és completament inèdit al Ripollès. En parla David Sadurní, regidor de Mobilitat de Ribes de Freser.
10: Això ens permet, doncs, que la Guàrdia Municipal, si detecten que hi ha un vehicle aparcat més estona del que hauria d'estar, és poder anar in situ, buscar la persona primerament, i si no és possible, doncs aplicar la sanció corresponent.
9: A més, entre les accions previstes hi ha la col·locació de radars pedagògics a diversos punts del poble, com la carretera de Caralps o la de Pardines en la seva entrada al nucli urbà.
3: Poc més de 10 minuts i arriben a les 3 en punt de la tarda. Moment per la cultura. I pel Festival amb So de Cobla, arrenca avui a Palamós.
11: Una proposta que un any més es proposa explorar sonoritats i formats nous a partir de la música de Cobla, la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya inaugura aquesta nit aquesta desena edició.
3: Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
12: Aquesta formació reunirà sobre l'escenari prop de 130 músics i cantaires juntament amb la Polifònica de Puig-reig. L'espectacle, que és d'accés gratuït, també comptarà amb les veus convidades d'Arjau, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda i Samantha. Des dels seus inicis, amb So de Cobla s'adreça tant al públic habituat a la cobla i la sardana com a espectadors nous interessats en descobrir propostes contemporànies vinculades a la música d'arrel catalana. Uns públics que es van conquerint a poc a poc, explica el director del festival, Adrià Bausó.
13: Jo crec que són propostes culturals de país que realment ens hem d'arremangar tots i totes i posant-nos-hi, no? Animant sobretot els auditoris a que siguin molt valents.

0: programant el so de coble i les diferents propostes que es fan, que avui en dia n'hi ha moltes i de molt interessants.
1: La programació d'aquest desè amb so de coble s'allargarà fins dissabte vinent amb un total de 7 concerts.
2: I el Museu d'Art Medieval de Vic participa de manera habitual en projectes de col·laboració i préstecs d'obres amb grans institucions internacionals. Darrere d'un préstec internacional hi ha un seguiment constant perquè la peça arribi i torni en les millors condicions. El 9FM, Núria Parera.
3: El retaule de Santa Maria Magdalena de Parella, de Bernat Martorell, és el pròxim que viatjarà. Formarà part d'una exposició al Museu Stadel de Frankfurt, dedicada a la figura de Maria Magdalena. En parla Judit Verdaguer, conservadora i cap de l'àrea de conservació preventiva del museu.
4: Però en un préstec internacional hi ha un equip del museu que hi treballa durant mesos, però també entenem que aquesta obra és de gran rellevància, ja que formarà part d'una exposició on compartirà espai amb Ticià, amb Rubens o fins i tot amb Van Gogh i Cézanne.
3: Abans de marxar, però, l'obra també passa per un tractament preventiu d'anòxia. El museu ha incorporat un nou sistema que elimina l'oxigen de l'interior d'una bossa hermètica per evitar possibles insectes a la fusta, tot plegat sense utilitzar productes químics.
2: I arribarem als esports amb música.
5: Jasmines en el pelo y rosas en la cara. Ay, yo caminaba la flor de la canela.
2: Dues propostes ben diferents. Escolteu, per començar, Juan Diego Flores.
6: El tenor peruà actua al festival Jardins de Cap Roig de Calella de Palafrugell.
2: I també avui protagonista Jethro Tull.
6: La veterana de formació britànica que actua, en aquest cas, al Festival de Cambrils.
2: Notícies de cultura, música que ens arribava des de la Costa Brava i també des de la Costa Daurada. De la cultura, als esports. 7 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Esports que ens porta avui el Joel Gomis. Bon dia, Joel. Nou èxit d'Iristió en l'europeu de natació artística que ha aconseguit la quarta medalla en aquest campionat.
7: Bon dia, Jordi. La quarta medalla i la més important fins ara, perquè Tió s'ha penjat l'or en la final de solo tècnic de l'europeu que s'està disputant a París. Mio Cristo Piange Diamanti de Rosalía ha estat la cançó que Tió ha utilitzat per a la seva rutina. I gràcies a una molt bona puntuació en impressió artística, l'ha catapultat cap a l'esglaó més alt del podi. És la quarta medalla de en aquest europeu i a partir de les 4 de la tarda lluitarà per un nou metall en la final d'equip tècnic. Més enllà d'aquest or, l'altra notícia del dia és la cessió del porter del Barça Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam. El club blaugrana ho ha anunciat aquest matí i ha posat punt final a un dels afers candents del mercat estival culer. L'altra situació que ha de resoldre el Barça és el futur de Ferran Torres. En una entrevista al mitjà Sportico dels Estats Units, Torres ha deixat clar que el seu futur és incert tot i tenir contracte amb l'entitat blaugrana. De Ferran Torres i també de la posició del nou en va parlar Hansi Flick abans de tornar de l'estada d'Anglaterra.
8: Com he dit, tinc la màxima confiança en Deco. Alguna cosa hem de fer. També depèn del que passi amb Ferran. Ja sabeu que en Lamine també va jugar un o dos partits en aquesta posició, però al final el seu rol principal és més aviat d'extrem. Ja veurem què passa. Crec que tant en Gordon com la de Yemi poden jugar a les dues bandes i també com a davanters centres. Tenim moltes opcions i veurem com evoluciona tot plegat.
7: No deixem el futbol perquè aquest dilluns va arrencar el torneig d'històrics que enguany arriba a la 40a edició. L'Hospitalet és el primer semifinalista del certamen després de superar el Sants per 2-0 i el Reus per la mínima. Boris Garros va ser l'autor de la diana de la victòria riberenca contra els rojinegres.
9: L'objectiu que havíem marcat de ser un bloc sòlid defensivament, crec que ho hem aconseguit. Hem tret un partit dels que a la Lliga ens podem trobar on hem de saber tancar els partits i ho hem fet bé.
7: Tot i no passar a les semifinals, els jugadors Xavi Jaime del Reus com Guillem Vinyes del Sants valoraven positivament la participació en l'Històrics.
10: Conclusions positives, no? Crec que són partits per agafar ritme, per agafar sensacions, per conèixer els nous companys. Partits per això, no? Per agafar confiança. Crec que s'ha vist un molt bon Reus i a seguir amb la pretemporada.
11: Recordant que portem dos dies d'entrenament, crec que les sensacions són bones, que el grup comença a fer-se, que al final hi ha molta gent nova i crec que pot haver-hi una bona temporada.
7: En handbol, el Barça ha anunciat la renovació del porter Víctor Hallgrímsson fins al 2029. L'islandès de 26 anys ha aixecat 7 títols en el seu primer any com a blaugrana i ha deixat clar que un dels seus objectius era renovar amb el Barça.
12: That was the goal.
13: Aquest ha estat el meu objectiu tot aquest temps des que vaig signar el meu primer contracte de 2 anys, aconseguint un nou contracte. Estic molt content. Ha estat el club dels meus somnis durant molts anys des que era jove. El meu primer any aquí va ser molt bo i estic molt satisfet de prolongar el meu contracte.
12: I was able to prolong my contract.
7: En ciclisme, Paula Blasi va acabar la tercera etapa del Tour de França en 14a posició i se situa 13a de la general a 2 minuts i 19 segons de la líder noruega Sigrid Hauseth. Avui, Jordi, contrarrellotge de 21 quilòmetres entre Gebre-Chambertin i Dijon, amb Blasi sortint a competir quan passin 4 minuts de les 5 de la tarda.
2: Estarem pendents, us ho explicarem. Gràcies, Joel, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà. Serà dimecres. Fins aleshores, molt bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
14: La xarxa de comunicació.
3: Sintonitza Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
14: La teva veu, la teva ràdio.

0: Scat Info.
1: Bona tarda, són les 3. Brussel·les ofereix ajuda d'emergència a Espanya per reforçar la frontera de Ceuta. Els ministres de l'Interior dels 27 s'han reunit avui. La Comissió Europea defensa que hi ha hagut solidaritat dels socis europeus amb Espanya, malgrat les crítiques generalitzades dels últims dies. El govern espanyol assegura que ja han tornat al Marroc 70.000 dels 72.000 immigrants que van entrar il·legalment a Ceuta. Reivindica davant dels socis europeus la gestió que ha fet de la crisi i referma el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa. El ministre de l'Interior qualifica de constructiva la reunió que ha mantingut amb els seus homòlegs de la Unió. Mentrestant, 15 persones han mort després de passar 15 dies a la deriva en una pastera que volia arribar a les Illes Balears. Els dos supervivents de l'embarcació han estat rescatats avui al sud-oest de Mallorca. L'ocupació continua en rècords a Catalunya el juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. L'atur, en canvi, trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i anota ara un creixement del 2,5% de juny a juliol aquí a Catalunya. Almenys una vintena de vols afectats per la vaga indefinida dels treballadors dels serveis de terra a l'aeroport del Prat de Barcelona. Diverses operacions s'han hagut de suspendre i algunes més han marxat sense maletes. El personal de l'empresa Ground Force es queixa de falta de personal. L'exconseller d'Economia, Jaume Giró, ha trencat definitivament el carnet de Junts un any després de deixar l'acta de diputat al Parlament i d'abandonar la direcció d'aquest partit. El trencament amb Junts s'ha consumat després d'un distanciament progressiu per discrepàncies amb l'estratègia política. Els pobles de Cornudella de Montsant i la Morera de Montsant al Priorat decreten el tancament dels seus accessos al Parc Natural de la Serra del Montsant el dia de l'eclipsi. Han pres aquesta decisió davant la previsió de la massificació en aquest espai natural en un període, a més, d'elevat risc d'incendi. L'escriptor Carles Rabassa declina amb un poema satíric que ha publicat a les xarxes socials la invitació del rei Felip VI a la recepció que el monarca espanyol ofereix aquest vespre a autoritats i societat mallorquines. L'acte forma part de l'agenda institucional de la família reial espanyola durant l'estada d'estiu a Mallorca.
2: Esports. El Barça ha presentat l'extrem belga Jesse Bisibu i ha fet oficial la cessió del porter Ter Stegen a l'Ajax. A l'equip femení ja ha aterrat a Barcelona el seu últim fitxatge, la davantera brasilenya Caroline Nicoli, que arriba del Manchester City i és la incorporació més cara, amb un preu de traspàs d'1,5 milions d'euros. Mentrestant, medalla d'or per a Iris Thió en el solo tècnic femení de natació artística als campionats aquàtics europeus que es disputen a París. És la quarta medalla de la catalana després d'aconseguir ahir el bronze en el solo lliure i dues plates dissabte en el duet lliure i en el duet mix lliure.
1: Pel que fa al temps, el Pla Inuncat està en fase d'alerta. Tenim una tarda de ruixats per davant, ruixats i tronades, al Pirineu, Prepirineu, al Prelitoral i a les comarques de la Catalunya Central, que poden ser fortes, atenció. També es pot repetir alguna calamarsada o pedregada aquesta tarda. L'aixafogó es mantindrà un dia més, sobretot a prop del mar.
0: 3Cat Info.
1: Ara passen 3 minuts i mig de les 3 de la tarda. Aquesta hora us saluda Eloi Barrera.
0: 3Cat Info.
1: Brussel·les ofereix ajuda d'emergència a Espanya per reforçar la frontera de Ceuta. Els ministres de l'Interior dels 27 s'han reunit per videoconferència per discutir la resposta a la crisi enmig d'un clima de crítiques generalitzades a Espanya pel que fa a una majoria de socis.
3: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
4: La banda sonora del teu dia.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de
6: 30 graus
5: i una humitat del 43%.

0: Rescat Info.
1: Són les 4. Brussel·les ofereix ajuda d'emergència a Espanya per reforçar la frontera de Ceuta. Els ministres de l'Interior dels 27 s'han reunit avui. La Comissió Europea defensa que hi ha hagut solidaritat dels socis europeus amb Espanya, malgrat les crítiques generalitzades dels últims dies. I el govern espanyol assegura que ja han tornat al Marroc 70.000 dels 72.000 immigrants que van entrar il·legalment a Ceuta. Reivindica, davant dels socis europeus, la seva gestió, que ha fet de la crisi, referma el seu compromís amb el control de la frontera del sud d'Europa. El ministre de l'Interior qualifica de constructiva la reunió que ha mantingut amb els seus homòlegs de la Unió. 15 persones han mort després de passar 15 dies a la deriva en una pastera que volia arribar a les Illes Balears. Els dos supervivents de l'embarcació han estat rescatats avui al sud-oest de Mallorca. L'incendi de Sanet es manté actiu en una zona de molt difícil accés, fet que complica les tasques d'extinció. El foc no guanya terreny, però els bombers alerten que un canvi de temps podria revifar-lo. La vaga dels serveis de terra de l'aeroport del Prat obliga a cancel·lar almenys una vintena de vols i provoca problemes amb les maletes. Els treballadors de l'empresa Ground Force fan vaga indefinida per protestar contra la falta de personal i també la sobrecàrrega de feina. L'ocupació el mes de juliol continua en rècords a Catalunya i consolida els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social amb l'impuls de la regularització d'immigrants. I per contra, l'atur puja un 2,5% respecte al mes passat. Un nou balanç del doble terratrèmol de Veneçuela del 24 de juny eleva la xifra de morts a més de 6.000. Es mantenen les incògnites sobre el nombre oficial de desapareguts. Els pobles de Cornudella de Montsant i la Morera de Montsant, al Priorat, decreten el tancament dels seus accessos al Parc Natural de la Serra de Montsant el dia de l'eclipsi. Han pres aquesta decisió davant la previsió de la massificació de l'espai natural en un període d'elevat risc d'incendi.
0: Esports.
2: El Barça ha presentat l'extrem belga Jesse Visibu i ha fet oficial la cessió del porter Ter Stegen a l'Ajax. A l'equip femení ja és a Barcelona l'últim fitxatge, la davantera brasilera Caroline Nicoli, que arriba del City i que ha costat 1,5 milió d'euros. Medalla d'or per a Iris Tió en un solo tècnic femení de natació artística als Campionats d'Europa que es disputen a París. És la quarta medalla de la nedadora barcelonina en aquests europeus. I Pol Espargaró substituirà Maverick Viñales al Gran Premi de la Gran Bretanya d'aquest cap de setmana per la lesió de més d'un any del pilot de rodes.
1: I ens falta el temps. El Pla Inuncat està en fase d'alerta. Tarda de ruixats i tronades al Pirineu, també al Prepirineu, al Prelitoral i a les comarques de la Catalunya Central, que poden ser fortes. Es pot repetir també alguna calamarsada o pedregada. La xafogor es mantindrà un dia més, sobretot prop del mar.
0: Trescat Info.
1: 4 i 3 minuts. Què tal? Molt bona tarda. Soc la Txell Garriga.
0: Trescat Info.
1: Brussel·les ofereix ajuda d'emergència a Espanya per reforçar la frontera de Ceuta. Els ministres de l'Interior dels 27 s'han reunit per videoconferència per discutir la resposta de la crisi enmig d'un clima de crítiques generalitzades a Espanya d'una majoria de socis europeus liderats per Itàlia. La Comissió Europea defensa que hi ha hagut solidaritat amb Espanya i celebrava que la situació a Ceuta estigui ara controlada. Magnus Brunner...
3: Ràdio Arbúcia 107.6 FM.
4: La banda sonora del teu dia.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 43%.

0: 3Cat Info.
1: Bona tarda, són les 5. Brussel·les ofereix ajuda d'emergència a Espanya per reforçar la frontera de Ceuta. Els ministres de l'Interior dels 27 s'han reunit avui. La Comissió Europea defensa que hi ha hagut solidaritat dels socis europeus amb Espanya, malgrat les crítiques generalitzades dels últims dies. El govern espanyol destinarà 25 milions d'euros a l'atenció dels menors migrants no acompanyats que han arribat a Ceuta. El govern espanyol demana la solidaritat de totes les comunitats autònomes. El Partit Popular, però, no s'hi posa bé i adverteix que és l'executiu de Sánchez qui s'ha d'ocupar d'aquests menors. L'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, es manté actiu en una zona de molt difícil accés, cosa que complica les tasques d'extinció. El foc no guanya terreny, però els bombers alerten que un canvi de temps podria revifar-lo. Els Estats Units asseguren que entre avui i demà pot arribar a un acord amb l'Iran per reobrir l'estret d'Hormuz. Ho ha pensat el secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent. Immediatament, el preu del petroli ha començat a caure gairebé un 4%. L'ocupació al juliol continua en rècords a Catalunya i consolida els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social amb l'impuls de la regularització d'immigrants. Per contra, l'atur puja un 2,5% respecte al mes passat. La vaga del servei de terra a l'aeroport del Prat obliga a cancel·lar almenys una vintena de vols i provoca problemes amb les maletes. Els treballadors de l'empresa Ground Force fan vaga indefinida per protestar contra la falta de personal i la sobrecàrrega de feina. El Ministeri de Consum imposa una multa de 320.000 euros a la promotora del Reggaeton Beach Festival per pràctiques abusives, com prohibir entrar a menjar i beguda de fora o cobrar per tornar a entrar al recinte. L'Associació de Consumidors Facua celebra la sanció i reclama que s'estengui també a altres festivals.
0: Esports.
2: Joan Laporta ha reaparegut avui després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president blaugrana ha estat present a la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Visibu, que arriba del Bruges, que té 18 anys, que ha costat 8 milions i mig d'euros i ha firmat per 5 temporades. El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada. Medalla d'or per Iris Tió en el solo tècnic femení de natació artística a l'Europeu de París. És la quarta medalla de la catalana després del bronze en solo lliure i dues plates en el duet lliure i en el duet mix lliure. I Pol Espargaró, en motociclisme, substituirà Maverick Viñales al Gran Premi de la Gran Bretanya d'aquest cap de setmana per la lesió d'un mes d'un any del pilot de Roses.
1: Pel que fa al temps, tarda de forta inestabilitat, esperem ruixats localment intensos al prelitoral, a la Catalunya Central i al Pirineu Oriental, amb possibilitat, atenció, de pedra i també de fortes ventades. A la resta del país, més sol que no pas núvols. La calor ha estat molt intensa al Priorat avui, amb màximes de fins a 39 graus.
0: 3Cat Info.
1: Ara passen poc més de 3 minuts de les 5 de la tarda. Aquesta hora us informa Eloi Barrera. Brussel·les ofereix ajuda d'emergència a Espanya per reforçar la frontera de Ceuta. Els ministres de l'Interior dels 27 s'han reunit per videoconferència per discutir la resposta a la crisi enmig d'un clima de crítiques generalitzades a Espanya d'una majoria de socis europeus encapçalats per Itàlia. La Comissió Europea defensa que hi ha hagut solidaritat amb Espanya i celebrava que la situació a Ceuta comenci a estar ja controlada. Magnus Brunner és l'eurocomissari de migració.
3: Hi ha hagut, per descomptat, una solidaritat total amb Espanya. Grande Marlaska ha confirmat que la situació està sota control.
4: Informació, proximitat, música.
5: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 46%.

0: Rescat Info.
1: Les 6 en punt. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, insisteix que ni el CNI ni el Marroc van alertar de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El ministre eleva fins a 72.000 el nombre de persones que van creuar la frontera i assegura que 70.000 ja han retornat. La Unió Europea ofereix ajuda d'emergència a Espanya per reforçar la frontera de Ceuta. I el govern espanyol anuncia una inversió extraordinària de 25 milions d'euros per gestionar l'atenció dels menors que van entrar a Ceuta en l'última crisi migratòria. La ministra Elma Saiz demana responsabilitat als governs autonòmics presidits pel Partit Popular. 15.000 persones han mort després de passar 15 dies a la deriva en una pastera que volia arribar a les Illes Balears. Els dos supervivents de l'embarcació han estat rescatats avui al sud-oest de Mallorca. El govern s'obre a canviar la llei per limitar la compra especulativa d'habitatges després de l'informe del Consell de Garanties Estatutàries. L'òrgan consultiu considera que la proposta dels comuns, pactada amb l'executiu del PSC, és inconstitucional i vulnera el dret a la propietat i a la llibertat d'empresa. Els Estats Units asseguren que entre avui i demà pot arribar un acord amb l'Iran per reobrir l'estret d'Hormuz. Ho ha avançat el secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent. Immediatament, el preu del petroli ha començat a caure gairebé un 4%. L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça es manté actiu en una zona de molt difícil accés, fet que està complicant les tasques d'extinció. El foc no guanya terreny, però els bombers alerten que un canvi de temps podria revifar-lo. I la vaga del servei de terra de l'aeroport del Prat obliga a cancel·lar almenys una vintena de vols i provoca problemes amb les maletes. Els treballadors de l'empresa Ground Force fan vaga indefinida per protestar contra la falta de personal i també la sobrecàrrega de feina.
0: Esports.
2: Caroline Nicolli és oficialment nova jugadora del Barça. La davantera brasilera de 26 anys ve del City i ha firmat fins al 2030. El Barça ha pagat al voltant d'1,5 milions d'euros pel traspàs i es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del club. També el Barça. Joan Laporta ha reaparegut avui després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia i ho ha fet a la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. El club blaugrana ha fet oficial la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax per una temporada. Iris Tio ha guanyat avui dues medalles més a l'europeu de natació que s'està fent a París. Al matí, l'or en el solo tècnic i a la tarda, la plata a l'equip tècnic on també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís.
1: I ens falta el temps. Tarda de forta inestabilitat. S'esperen ruixats localment intensos al prelitoral, també a la Catalunya central i al Pirineu oriental, amb possibilitat de pedra i forta ventada. A la resta del país, més sol, amb nuvolades, i la calor ha estat molt intensa al Priorat, amb màximes de 39 graus.
0: Trescat Info.
1: 8 i 3 minuts. Què tal? Molt bona tarda. Soc la Txell Garriga.
0: Trescat Info. Trescat Info.
1: El govern espanyol confirma que van entrar a Ceuta 72.000 persones procedents del Marroc i assegura que ja n'han tornat.
3: Ràdio Arbúcia 107.6 FM.
4: La banda sonora del teu dia.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus i una humitat del 50%.

0: info.
1: Bona tarda, són les 7. Segon rescat en menys de 24 hores d'una pastera a les Balears. Aquesta tarda s'han localitzat dos cadàvers en una embarcació a les costes de Cabrera, que se sumen als 17 desapareguts d'aquest matí. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, insisteix que ni el CNI ni el Marroc van alertar de l'entrada massiva de migrants a Ceuta la setmana passada. El ministre eleva fins a 72.000 el nombre de persones que van creuar la frontera i assegura que d'aquests 70.000 ja han tornat. La Unió Europea, mentrestant, ofereix ajuda d'emergència a Espanya per reforçar la frontera de Ceuta. L'IBEX 35 marca un nou rècord i tanca per primera vegada en la seva història per sobre dels 20.000 punts. Aquest impuls es deu sobretot a la distensió del conflicte a l'Orient Mitjà i a un possible pacte per reobrir l'estret d'Hormuz. Justament, els Estats Units asseguren que entre avui i demà pot arribar a un acord amb l'Iran per reobrir aquest estret estratègic. Ho ha pensat el secretari del Tresor nord-americà i immediatament el preu del petroli ha començat a caure gairebé un 4%. El govern s'obre a canviar la llei per limitar la compra especulativa d'habitatge després de l'informe que ha emès el Consell de Garanties Estatutàries. L'òrgan consultiu considera que la proposta dels comuns, pactada amb l'executiu del PSC, és inconstitucional i vulnera el dret a la propietat i a la llibertat d'empresa. L'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, es manté actiu en una zona de molt difícil accés, fet que complica les tasques d'extinció sobre el terreny. El foc no està guanyant terreny, però els bombers alerten que un canvi de temps podria revifar-lo en qualsevol moment. El Ministeri de Consum imposa una multa de 320.000 euros a la promotora del Reggaeton Beach Festival per pràctiques abusives, com prohibir entrar a menjar i beguda de fora o cobrar per tornar a entrar al recinte. L'Associació de Consumidors Facua celebra la sanció i reclama que s'apliqui també a altres festivals.
2: Esports.
3: L'Espanyol ha fet oficial fa pocs minuts que les proves que li han fet al seu davanter Quique García han confirmat una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta i que demà haurà de passar pel quiròfan. Kirolin Micoli és oficialment nova jugadora del Barça de futbol, la davantera brasilera de 26 anys, ve del City i ha firmat fins al 2030. La suïssa del Movistar Reusser ha guanyat la quarta etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres en final a Dijon. Blasi ha acabat en 11a posició, continua amb el mallot blanc com a millor jove i a la general ha pujat fins al 7è lloc. Mentrestant, la nadadora catalana Iristió ha guanyat la seva 5a medalla al Campionat d'Europa de Natació que s'està fent a París. Avui, dues medalles. Al matí, l'or en el solo tècnic i a la tarda, la plata a l'equip tècnic on també hi eren les catalanes Ferrer, Hernández i Lluís.
1: I pel que fa al temps, els ruixats intensos i les tempestes de la tarda ens acompanyaran fins ben entrat el vespre, sobretot a la Catalunya central i al Pirineu Oriental. Demà tindrem un temps més tranquil. Només a la tarda hi haurà ruixats febles o moderats al Pirineu. Les temperatures es mantindran i només farà més calor al litoral.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts i mig de les 7 de la tarda. A aquesta hora us parla Eloi Barrera.
0: 3CAT Info.
1: Segon rescat en menys de 24 hores a les Illes Balears. En els naufragis de les dues pasteres s'haurien produït almenys 19 morts. Aquesta tarda s'ha localitzat una pastera amb 17 persones a bord, prop de l'illa de Cabrera. S'han recuperat dos cossos i hi hauria una desena de desapareguts. Tot això després que aquest...
4: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
5: La banda sonora del teu dia.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 26 graus i una humitat del 64%.

0: Rescat Info.
1: Són les 8. Almenys 19 migrants han mort intentant arribar en pastera a les Illes Balears en les últimes 24 hores. Aquesta tarda, Salvament Marítim ha localitzat com a mínim 2 morts i ha rescatat 17 persones que havien naufragat. I al matí s'han localitzat 2 migrants vius en una altra embarcació on viatjaven almenys 17 persones més que també han perdut la vida. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, insisteix que ni el CNI ni el Marroc van alertar de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El ministre eleva fins a 72.000 el nombre de persones que van creuar la frontera i assegura que 70.000 ja han tornat. El govern s'obre a canviar la llei per limitar la compra especulativa d'habitatges després de l'informe del Consell de Garanties Estatutàries. L'òrgan consultiu considera que la proposta dels comuns, pactada amb l'executiu del PSC, és inconstitucional i vulnera el dret a la propietat i a la llibertat d'empresa. L'IBEX 35 marca un nou rècord i tanca per primera vegada en la seva història per sobre dels 20.000 punts. L'impuls es deu sobretot a la distensió del conflicte a l'Orient Mitjà i a un possible pacte per reobrir l'estret d'Hormuz. L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça es manté actiu en una zona de molt difícil accés, fet que està complicant les tasques d'extinció. El foc no guanya terreny, però els bombers alerten que un canvi de temps podria revifar-lo. I els Estats Units asseguren que entre avui i demà pot arribar un acord amb l'Iran per reobrir l'estret d'Hormuz. Ho ha avançat el secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent. Immediatament, el preu del petroli ha començat a caure gairebé un 4%.
2: Esports. El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà demà per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. La davantera brasilera Caroline Nicolí ja és oficialment nova jugadora del Barça. El Barça paga al voltant €1.5 milions pel City al traspàs. D'aquesta manera es converteix en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. I la ciclista suïssa del Movistar, Marlène Rousset, ha guanyat la quarta etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi ha acabat en 11a posició, continua amb el mallot blanc com a millor jove i a la general ha pujat fins al 7è lloc.
1: I avui, molt pendents del temps, els ruixats intensos i les tempestes de la tarda ens acompanyaran fins ben entrat el vespre a la Catalunya central i al Pirineu oriental. Demà el temps serà molt més tranquil. Només a la tarda hi haurà ruixats febles o moderats al Pirineu. Les temperatures es mantindran i només farà més calor al litoral.
0: Trescat Info.
1: 8 i 4 minuts. Molt bona tarda, sóc la Txell Garriga.
0: Trescat Info. Trescat Info.
1: Comencem. Almenys 19 persones han mort intentant arribar a les Illes Balears en pastera en les últimes hores. Aquesta tarda s'ha localitzat una pastera a prop de l'illa de Cabrera. Hi havia 17 persones a bord, però s'han localitzat 2 cadàvers i hi hauria també una desena de desapareguts. I al matí, Salvament Marítim ha localitzat una pastera a les costes de Mallorca.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 65%.

0: you've got.
1: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: La teva veu, la teva ràdio.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 25 graus i una humitat del 78%.

0: Finalitza 35 de jazz. Fins a la propera edició.
1: FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 24 graus i una humitat del 72%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 69%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 67%.